tothom. No és fàcil reencontrar la fe. Sombras de un dios, te rezo sin saber.